Wijeman de Magmavete o Iba y Cuella Pesacape Cotembiapó o Yejeroba, Tabarandura y Jupape, Proime Yerita Penendive, Ambue Ara, Ñanerupabe o Hipotama Wibe, Borajú Japeaguapé, Tesai Toñoa Penderogapire, Aguille.